0: Hoy por hoy. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Este verano todo suena a Es Jardí. Disfruta del rap único de La Osa y su nuevo álbum La Madrugada este 14 de agosto. Entra en esjardimallorca.com y compra tu entrada.

0: Efectivamente, el día ha llegado. Esta tarde, a partir de las 7:38, la luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol. En menos de una hora lo habrá ocultado. Y la totalidad del eclipse empezará primero en Menorca, a las 8:01, progresará hacia el sur hasta llegar a Formentera, a las 8:33:23. La duración será máxima en Mallorca, alrededor de 1 minuto y medio, y mínima en Formentera, donde no llegará a los 30 segundos. Entre las 8:30 y las 8:34, el día se convertirá en noche. Y hoy hablamos de todo esto con Pep Marcús, que es nuestro divulgador astronómico. Bon dia, Pep.
1: Hola, bon dia. Estic molt nerviós avui, molt, molt nerviós.
0: Tu anava demanat, anava a dir, escolta, Pep, com portes els nervis?
1: Molt malament, molt malament. És, avui, per jo, és com si hi hagués un concurs d'oposició, hi hagués un superexamen dificilíssim i estic molt nerviós. Falten poques hores, fa més de 10 anys que estem xerrant de l'eclipse total de Mallorca històric, de totes les Balears, no de Mallorca, de dia 12 d'agost, i ha arribat el 12 d'agost de 2026. Estic molt nerviós, però això no ho puc remediar, estic nerviós i ja està.
0: I com es prepara un divulgador astronòmic per un dia com avui? I què portaràs tu quan vais a veure l'eclipsi?
1: Bé, primer de tot, comoditat, lo bàsic, sabates còmodes tancades, roba fresca, botella d'aigua, sí o sí, una mica de menjar, galletes i una mica de per picar un poquet, i, importantíssim, gorra per sol, crema solar i ulleres d'eclipsi homologades, que són la base de la seguretat absoluta. A partir d'aquí anirem a un lloc que està a la costa de Deia i Sollen, la família, i des d'allà intentarem veure l'eclipsi. Esperem que vagi tot bé, que no hagi núvols, que no hagi calitja, que no hagi pols en suspensió i que l'espectacle se pugui gaudir. Però el bàsic és això, seguretat i comoditat. No hem de mestir res més. No hem de mestir aparells increïbles, telescopis, si algú en té millor, evidentment, però per gaudir a simple vista d'un eclipsi total de sol, l'únic que se necessita és anar còmode, o és homologades, i la gent que t'estima en el teu voltant, i ja està.
0: Y ahora nos centrábamos mucho en cuándo empieza, ¿no? Decíamos a partir de las 7:38, pero ¿qué ocurrirá antes y después?
1: Bueno, hi ha tot un procés de fenòmens que passen just abans d'un eclipsi i després de l'eclipsi en sentit contrari. Per exemple, quan falti mitja horeta per la totalitat, aproximadament uns 30 minuts, se notarà ja un descens de temperatura. És a dir, que baixarà entre 1 i 2 graus la temperatura, que serà molt d'agrair avui. Fa molta calor, molta humitat, és a dir, que una baixada de temperatura sempre és d'agrair. Quan hagi uns 20 minuts abans de l'eclipsi, ja se notarà bastant que el cel està un poc més fosc que de costum, és a dir, la lluminositat del sol haurà baixat. Això ja mos farà veure que realment està en procés un fenomen natural com és un eclipsi total. Quan falten 15 minuts per l'eclipsi, és a dir, aproximadament a les 8 i quart per any, més o manco, haurà un canvi a la llum i els colors. És a dir, el paisatge, els colors perden saturació, serà colors menys vius. Ja ho veureu, si esteu allà on esteu, en el lloc on esteu, això ho viureu. És evident, en aquest punt, un quartet d'hora abans de l'eclipse, de la totalitat, que ja hi ha una baixada notable de llum, en la qual cosa se notarà que passa alguna cosa. Ara, quan faltin 10 minutets abans de l'eclipse, ja tindrem vent eclíptic, vent de l'eclipsi, que clar, aquesta alteració tèrmica de la temperatura en superfície fa que se generin unes brises, un poc de ventet i que canviïn aquest sentit de vent. Haurà vent, no sabrem què passa, però un poc de vent. Ara, quan faltin 5 minutets ja punt a punt, a les 8:27 aproximadament, hi ha un efecte que es diu efecte Purkinje, i aquest efecte Purkinje és que nosaltres, els nostres ulls, perden la percepció dels colors, la canvien perquè hi ha molt poca llum. La transició lumínica extrema que tenim aquest dia, avui vespre, d'aquí unes hores, que això tinc unes ganes que arribi, fa que la retina de l'ull canviï la de visió diurna a fotòpica, que seria, és a dir, que la sensació que tindrem és que els colors són diferents. Això serà espectacular. Això s'ha estudiat, aquest efecte. Ja quan faltin 3 minutets per ser eclipsi, aproximadament a les 28:29, ja tindrem un paisatge molt estrany, perquè clar, només tindrem un 1% de llum del sol. És una penombra extrema. És a dir, és com si tinguéssim el crepuscle, profund, però, clar, el cel encara està sent blau, és que d'un color plomizo, així com un toc grisenc, però encara serà blau. I ja quan faltin 2 minutets i arribi a la ombra de la lluna, ja la fosca s'accelerarà. I aquesta fosca s'avorà en el cel, que és com si vingués una gran ombra, que de fet és el que passa, que vindrà una gran ombra, i aquí ja començarà pràcticament la totalitat, que quan falti un minutet veurem alerta, una cosa que s'hi ven serps o bandes de sombra, les bandes d'ombra, que això és perquè ja ve molt poca llum del sol i les ombres se comporten de manera diferent. Això passa a refracció atmosfèrica. I després ja quan faltin pocs

0: determinats i després, pum, totalitat. Aquí, totalitat durant uns 97 segons aquí a Mallorca, un minut aproximadament a Menorca, uns minut i pico a Eivissa, 40 segons a Formentera. Aquí és el moment que ens podem llevar les ulleres d'eclipse i disfrutar, gaudir d'aquests 90 segons aproximadament de totalitat, minut i mig, que no obrem mai més a damunt la nostra illa, les nostres illes. És a dir, que hem de disfrutar al màxim aquests moments. Tot això passarà just abans de l'eclipse i és el moment de l'eclipse.
1: Sí, mucha precaución. Ahora decías, en este momento sí podremos quitarnos las gafas. Si no lo tenemos claro, si no tenemos claro el momento, mejor no quitárselas, que ya sabemos los riesgos que conlleva el no utilizar las gafas homologadas, el no utilizar las gafas de forma segura. Qué interesante, Pep, lo que nos cuentas de toda esta cronología antes del eclipse, durante el eclipse y lo que sucederá un poco después, ¿no? ¿Cuál es para ti el momento más especial? Sé que es toda la cronología, sé que cuando el eclipse esté en su plenitud seguramente será un momento para ti muy importante, pero ¿con qué otro momento te quedarías? Porque nos hablabas de cambios de colores, nos hablabas también incluso de un poco, lo notaremos en el ambiente, cuando de golpe bajen estas temperaturas, cuando de golpe a una hora en la que esperamos que siga habiendo luz se va a oscurecer, es como que toda el aura va a ser un poco diferente.
0: És que és un moment històric, és a dir, si jo el moment que més espero és el punt just abans de la totalitat i just després de la totalitat, evidentment en la totalitat per mig, tot aquest procés d'uns 15-20 segons abans i 15-20 segons després, és a dir, un total de 2 minuts. I clar, la gent pot dir, m'estic preparant durant 10 o 15 anys per un total de 2 minuts, pues si jo faig això, aquestes coses valen molt la pena. I clar, és una situació completament anòmala, en la qual cosa no se podrà viure d'una altra manera, però el que tu has dit, la seguretat és el màxim i és el que hem de tenir més en compte. Si no sabem en quin moment ens podem llevar les ulleres, no molt la llevam fins que estigui completament fosc, que no vegem res amb les ulleres posades. I mai mirat sol directament. L'únic que baixam el cap, ens llevam les ulleres i després miram el nostre entorn a veure si és que ha fosca o no ha fosca. Si ha fosca, podem mirar l'esfera del sol en la corona, però màxim un segon. No volem arriscar la salut ocular de ningú. I aquest moment és el que jo espero més de tot l'eclipse, aquests 2 minutets de penombra, ombra-penombra, que serà magnífic, i esperem que no hagi ningú. Avui ja he mirat unes 6 o 7 vegades previsions meteorològiques diferents, tots m'indiquen el mateix, que haurà un bon cel, però encara estic nerviós i abastiré fins a les 8 i mig, evidentment.
1: I què ocorrerà alrededor, en el cielo, alrededor del eclipse? ¿Qué más se puede ver o no se verá nada y solo se verán las dos esferas juntas?
0: No, mira, avui vespre tenim la grandíssima sort, perquè això és una sort, que tenim dos esdeveniments que són molt destacables. Un d'ells és la pluja d'estel de les Perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç, les Perseides, que, és a dir, en el moment de totalitat, aquest minut i mig, pot ser que en vegem alguna de Perseides, un estel fugisser, un estel fugaç, fiu, que creu el cel. Això és el primer. I el segon és que tindrem tres planetes visibles en el cel a les 8:30 del vespre, que en teoria hi ha llum solar, però tenim l'eclipse i això fa que s'oscuregui, que s'enfosqueixi tota la cúpula celest i veurem, atenció, Mercuri i Venus per damunt de l'esfera del Sol i per davall el planeta Júpiter. És a dir, tindran tres punts lluminosos molt destacables en el cel. Això són tres planetes i la gent ho podrà veure a simple vista i sense cap perill, perquè se veuran únicament a la fase de totalitat. És a dir, alerta, si fem qualque estel fugisser, podem demanar un desig i aquest segurament se mos complirà, perquè és molt estrany veure un estel fugaç just en el moment d'un eclipse total. És a dir, serien unes condicions extraordinàries, si en veiem alguna, i després aquests tres punts brillants, tres estrelles brillants, que no són estrelles, són planetes, com són Júpiter, Mercuri i Venus, just de vora l'esfera del Sol.
1: Qué maravilla de día, un eclipse solar total. Veremos tres planetas, Mercuri y Venus per sobre i Júpiter per davall. I a més, la pluja de les Perseides. És increïble.
0: El paquete completo que en un temps. Això sí. Serà meravellós. I per ara no veig molt de núvols, a la qual cosa anant bé.
1: I què t'anava a dir? Amb els mòbils, què es podrà captar? Perquè sé que molts voldran captar el moment per guardar-lo, per compartir-lo. Els mòbils podran captar totes aquestes coses que estem dient ara?
0: A veure, els mòbils, el que jo recomanaria, és a dir,